0: a més de les bandes de música.
1: Tenen una identitat pròpia com són les barraques i les seues portalades, que sols es caracteritza així en Alacant, i els racons de les fogueres.
2: No és una festa només del centre o només per als turistes, és una festa pues, molt per a la gent d'Alacant i per a la gent de les barraques i sobretot el com canvia la vida als barris durant aquests dies.
3: Per tot el que és tota la ciutat, tots els barris, vibren amb la festa. Des del matí fins a la nit tens coses a fer i coses de les que gaudir. És un non-stop continu.
4: Però la festa també es viu al carrer i a la taula. Una de les tradicions més estimades de la nit de la planta, que inclús podem qualificar de ritual, és la coca de tonyina, que veïns i comissions reparteixen entre la gent que aguanta desperta per veure com els monuments prenen forma definitiva.
1: És tradicional menjar-la el 20 de juny, que és la nit de la planta.
5: Porta una massa fina i un farciment fet amb ceba sofregida, tonyina de sorra, tomaca i pinyons.
6: S'acompanya del vi de la condomina, que és el vi d'ací d'Alacant, i en les bacores, que són les primerenques de la figuera.
2: L'any passat nosaltres vam fer una coca de dàtils i formatge de cabra, i altre la va fer de sobrassada i mel i coses aixina.
4: I si hi ha un moment que concentra totes les mirades és el de la palmera de Sant Joan. Quan arriba la matinada de la crema, el salt d'Alacant s'il·lumina amb un espectacle de focs artificials de 18 segons que marca el principi del final.
6: Veus el castell en flames i aquesta palmera que cobreix tot Alacant, comencen els ullets a posar-se tremolosos i en llagrimetes perquè la fi de la foguera està molt a prop.
5: D'alegria perquè estàs vivint un dels moments més bonics de l'any, però també una miqueta de pena perquè saps que la festa està arribant al seu final, no?
4: Les fogueres són, al cap i a la fi, una manera d'entendre la ciutat. Una celebració que combina tradició, crítica i festa i que cada any recorda que el foc també pot ser memòria compartida.
7: Escolteu, escolteu, voleu participar al nostre programa? Ens agradaria saber curiositats del vostre entorn, quines són les vostres expressions preferides, els secrets dels vostres pobles, inclús receptes de les que es cuinen a foc lent. Podeu contar-nos el que més estimeu. Enviant un àudio de WhatsApp al 69 66 71 71 8. Anoteu amb paper i bolígraf. 69 66 71 71 8. Vos esperem.
4: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia. Les trobades d'escoles en valencià d'enguany encarillant la recta final després de mesos omplint carrers i places de llengua, música i convivència. Enguany, baix el lema Tenim història, som futur, Escola Valenciana ha tornat a convertir aquestes cites en molt més que una festa, en un espai d'estima i defensa del valencià, especialment en un context educatiu marcat per les protestes i la reivindicació. La participació ha sigut multitudinària en moltes comarques, demostrant que la llengua continua ben viva gràcies a la implicació de famílies, alumnat i professorat. Ara només queden les trobades d'Ibipotries el 30 de maig i el Festcamp de Sagunt el 6 de juny per tancar una edició especialment emotiva. I per això estem al telèfon amb Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana. Bona vesprada, Rosana.
8: Bona vesprada, Yolanda, encantada.
4: Igualment. Com hem dit, encara no s'han acabat les trobades, però després d'aquests mesos de celebracions per tot el territori, quin balanç feu? Què ens podeu contar ja?
8: Ens podem contar que estem molt contents. Les trobades són un contagi d'energia i de felicitat sempre, perquè, com has dit molt bé, hem omplit els carrers d'estima i de defensa al valencià i han sigut un èxit en tots els llocs.
4: Aquestes trobades arriben quan es compleixen més de 40 anys d'història del moviment. Creus que continuen sent tan necessàries com als inicis?
8: Estic seguríssima que continuen sent necessàries. Les trobades són un dia de germanor per exhibir l'orgull de parlar el valencià, però no només això, també són un espai de reivindicació del valencià. De fet, van nàixer poc després d'aprovar-se la llei d'ús per reivindicar que volíem una escola pública en València. I una de les motivacions de les trobades era eixa, animar a les famílies que es matricularen en valencià i fer veure que era la millor opció de totes.
4: En moltes localitats s'ha vist una gran participació de famílies i de molts joves. No sé si noteu un relleu generacional en la defensa pel valencià.
8: Sí, sí, sí. El que passa que ese relleu va canviant de forma, perquè pot ser en alguns espais es veu que són les persones majors les que lluiten per València, però després també veus com ha eixit el correllengua. Enguany la majoria de persones eren joves.
4: Enguany les trobades també han tingut un component molt reivindicatiu, no? Perquè estem enmig de la vaga educativa i del debat sobre el valencià a l'escola. S'ha notat això en l'ambient dels actes?
8: Sí, sí, sí, sí, sí. Sona tot això. De fet, s'ha fet notar en alguns discursos que reivindiquem i que estem donant el suport a la vaga educativa pel valencià, però també per unes condicions dignes per al professorat i per a l'alumnat. I de la mateixa manera que van sortir les primeres trobades per reivindicar una escola en valencià que no teníem, ara estem reivindicant l'espai que ens volen llevar i la llengua que ens volen menysprear i arraconar, doncs tornem a lluitar per ella i a cridar ben fort i amb la cara ben alta que no ho aconseguiran, que no estem disposats a retrocedir i que en aquest espai convidem a tot el món a que vaja i a que reivindique la llengua que és nostra i que no permetrem que ens la lleven.
4: Com diu el lema de les trobades, no? Tenim història, som futur.
8: Efectivament.
4: Doncs en aquest missatge ho anem a deixar. Rosana Martínez, presidenta d'Escola Valenciana, gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública i a gaudir
8: moltíssimes
4: de les trobades
8: gràcies
4: que queden.
8: Moltíssimes gràcies a tu.
4: Que vagi molt bé.
8: Molt bé, gràcies. Una abraçada. Adéu.
9: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
10: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
4: 24 de maig parlem d'una celebració molt destacada dins del calendari cristià que marca un moment clau. I no només això, darrere d'esta festa s'amaga també un recorregut molt interessant a través de les paraules i el seu origen. I ho descobrim, com no, amb la nostra Imma Cerdà. Bon dia, vesprada.
11: Bon dia de vesprada, Yolanda. Sí, avui se celebra la festa cristiana en què es commemora la vinguda de l'Espírit Sant als apòstols, la Pentecosta. I m'agrada parlar d'ella perquè hi ha una història lingüística darrere. Diu l'Evangeli d'avui: durant la celebració de la festa de Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de repent, va vindre del cel un remor com si es girara un vent impetuós que va omplir tota la casa on estaven, i se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es repartiren i es posaren damunt de cada un d'ells, i tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l'Esperit els concedia parlar. Eixe do és la glossolàlia, pel qual es van poder expressar i entendre en llengües que desconeixien, com deien que feia també Sant Vicent Ferrer. És, si més no, curiós que el mateix llibre, la Bíblia, parli de la diversitat lingüística com un càstig i com una benedicció. Explique. Al Gènesi 11 es conta la història de la Torre de Babel. En tota la terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules, i es decidiren a construir una ciutat i una torre que arribarà fins al cel. El Senyor va baixar i es digué: tots formen un sol poble i parlen una sola llengua. Si esta és la primera obra que emprenen, des d'ara cap dels seus projectes no estarà fora del seu abast. Baixem a posar confusió en el seu llenguatge perquè no s'entenguen entre ells. I així explica la Bíblia la diversitat de llengües i d'ètnies que pobla la terra. Per tal d'acostar la paraula de Déu al poble, al segle XVI, el Concili de Trento va oficialitzar la Vulgata, la versió llatina de la Bíblia feta per Sant Jeroni a finals del segle IV. El nom ve del títol Editio Vulgata, que vol dir edició per a ser divulgada. I així, Sant Jeroni, l'equip que comandava, va traduir de l'hebreu l'Antic Testament i del grec els evangelis del Nou Testament al llatí vulgar, que era en aquell moment la llengua parlada per la majoria de la població a Europa. Avui, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ofereix la versió en valencià de la celebració de la missa i de les oracions bàsiques, així com les lectures pròpies de les eucaristies dominicals i de les solemnitats de l'any litúrgic i els rituals més importants. Perquè Déu també parla valencià.
10: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Frechina. Una nit especial, la de Sant Joan, que també s'expressa amb música i que per això molts artistes es plenen d'il·lusió quan escriuen d'ella. No sé si Frechina, bon dia i vesprada.
12: Bon dia per la vesprada. Arriba una de les nits més màgiques de l'any i l'hem de celebrar amb cançons.

0: Hem començat amb un xicot de tresor de l'any 1969, per Sant Joan. Una composició ni més ni menys que de Juan y Junior, a la qual Joan Manuel Serrat li va canviar la lletra. El que escoltàvem, com haureu vist, no era Serrat, sinó el nostre Bruno Lomas, en una versió magnífica, fent un dels dos únics temes que van registrar en valencià. La nit de Sant Joan és una de les celebracions més antigues del nostre calendari. Vinculada al solstici d'estiu, la tradició popular li atribueix un caràcter màgic i propiciatori. El foc simbolitza la renovació i la purificació, l'aigua, la salut i la fertilitat, i la mateixa nit es considera un moment especialment favorable per formular desitjos, deixar enrere allò que no volem conservar i obrir una nova etapa. Aquesta idea de la nit com a espai de possibilitats, on tot sembla més intens i més transcendent, apareix també en la cançó amb la que tancarem. Sant Joan, de Neus Ferri.
1: La veu de Neus Ferri ho deixem. Això sí, encara queden els dies grossos de les fogueres i com no la nit de Sant Joan, així que disfruteu molt si teniu l'oportunitat, però amb coneixement nosaltres així ho farem, tant Caterina Villarejo, que ha estat a la part tècnica, i com no, una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida. Vas.